0: es nuestra casa. ¡Cuidémoslo!
1: Vaja, no hi ha ningú. S'han oblidat del meu aniversari. Oh! És un pastís de pera i poma! I no és de goma!